però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si

Perdut un del qualquer i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat del qual mil i he de declarar el meu amor de gamberro.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, han donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
2: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
0: Segons ha explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
3: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
0: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
2: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
2: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com, com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com... quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
0: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos. La parròquia de Santa Maria organitza un any més la processó de Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. Aquest dissabte a la tarda, a més, l'acte catòlic permetrà visitar l'interior de l'ermita de Sant Antoni. Concretament, aquest dissabte, 13 de juny, la parròquia de Santa Maria ha anunciat que, com cada any, celebren una missa i una processó dedicada a Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. L'acte aquest any arrencarà a les 6 de la tarda amb la missa a l'església i després se sortirà en processó cap a l'ermita de el Sant, situat al carrer de Sant Antoni, i allà es farà la benedicció dels panets tradicional. A banda dels actes religiosos, la cita també és una oportunitat per veure l'interior de l'ermita de Sant Antoni, que habitualment està tancada.
4: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
5: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
4: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst, un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
6: que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb una amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals... Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
4: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
0: El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
7: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson...
0: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O. de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
8: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a el que era el cinema negre clàssic i llavors volem dedicar algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
0: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
7: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de la subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals el món de la novel·la negra a tota la història.
0: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el primer honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació, la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat amb projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciudad de Sombras, una adaptació inspirada en les novel·les de Caro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
9: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
5: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, ens convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
0: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival. El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
10: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i, malauradament, doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no ha estat del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquest aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes, una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concilia i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
11: Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la Ronda Francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués.
12: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit, hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta, doncs arribar al moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
11: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al vol de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França. El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
13: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més o destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
11: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
14: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
14: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marc.
1: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai. No? L'activitat allà no s'atura, eh?
2: Pràcticament, sí, sí. A veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies, que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
1: 15 dies, eh? Però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny, amb aquest memorial Marià Talló. Explica'ns una mica... d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
2: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i al nostre poble, i bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, doncs, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també als partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i així ha sigut. Farem un partit d'homenatge veterans de TV3, amb veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, doncs, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una... Bueno, això, com... Per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada que la farem aquí al pàrquing del club i bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els dos moments de Marià amb la seva gent.
1: Mm-hmm. En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial. I una mica, doncs, aquests logos, no?, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran, doncs, professionals de la casa.
2: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trebat una mica, no t'entens bé.
1: Dic que a les xarxes socials heu fet difusió d'aquest memorial, hi ha el logo de TV3, no sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
2: Sí, sí, és l'equip de... Bueno, no tenim... Encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant... Ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol i, bueno, i més periodistes que són... Que treballen allà a la casa i que juguen. Mm-hmm. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
1: A les xarxes socials també poseu inscripcions, no sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, per bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment, no sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans...
2: Sí, sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web...

0: del Memorial, i allà pues, posa pues, el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió, i després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que a fer aquesta botifarrada, i aquest, bueno, vindre la família també de Marià, i bueno, una mica pues, per reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades. Més que res, el tema del que hem fet de la botifarra és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material. Però sí, estarà el bar obert i farem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
1: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
0: Sí, sí, bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que jo d'això no massa. Hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials i des d'allà pues, ja posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apunta-se.
1: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
0: sí,
1: surt.
0: Si poses el buscador Memorial Marià Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
1: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic exjugador, perquè si no, el nivell...
0: Analistes sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, eh? Hem fet algun pitxatge
1: vale.
0: per l'ocasió, bueno, no el posarem, no el posarem senzill.
1: Vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per si un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Suposo que des del club contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
0: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament... Ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però bueno, anem fent una mica aquesta setmana, no sé si avui han sortit un o dos que renoven. Durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir de final d'aquesta setmana, a principis, ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes de... Bueno, amb molta il·lusió, crec que... Ha tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per qui intenta aconseguir. No vull parlar d'ascensos abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
1: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
0: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... Ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi... que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribas, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips el que estaven englobats a la part de Tarragona, i a més, eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part tan llunyana, però clar, nosaltres ja hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys, i que hi ha clubs que arriben a la segona catalana, i bueno, pues que siguin ells, que al final, que hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres, i bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
1: Serà una de les dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup, i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club, que suposa doncs fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos. Tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
0: Sí, sí.
1: I que, doncs...
0: Més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa al final és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. Doncs, me'n recordo el primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs, i això també costa.
1: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment haurem d'anar esperant, primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició, i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar doncs la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns, i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Aquest cap de setmana fem el programa número 626 d'aquest espai sardanista, Dansa Viva. I com hem anat fent periòdicament, us oferirem un recull de sardanes dels darrers 25 programes. Així, doncs, aquest cap de setmana tenim una selecció d'entre els títols que hem escoltat en aquest darrer període i esperem que els que us oferirem avui siguin del vostre gust. Comencem amb una obligada de tenora de 1984 del compositor Josep Capell, Impetuosa, que va obtenir el premi Joaquim Serra i que escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem començat amb Josep Capell i la seva sardana Impetuosa i continuem amb Rossend Palmada, un compositor de Banyoles, i amb una sardana del 1941 molt balladora, Cantem i ballem, que interpreta la Cobla Montgrins.

Hem escoltat Cantem i ballem de Rossend Palmada i ara continuem amb una bonica i engrescadora sardana d'Enric Sanz. A la meva estimada del 1929 amb la principal de la Bisbal.

Era un bonic títol d'Enric Sanz, a la meva estimada. I continuem amb Àngel Pont i una sardana dedicada a Enric Barnosell, una obligada de tible del 1950, recordant el mestre que interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Recordant el mestre d'Àngel Pont i ara continuem amb la Cobla Marinada i una sardana de Ricard Viladesau, en Josep Coll, obligada tenora dedicada a Josep Coll i Ligora, de l'any 1948.

us recordem que aquest cap de setmana us oferim un recull de sardanes dels darrers 25 programes que hem emès de Dansa Viva, quan ja complim l'edició número 626 d'aquest espai que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Havíem escoltat en Josep Coll, una obligada de tenora, de Ricard Viladesau, i a continuació tenim una popular i festiva sardana d'en Josep Coll i Liura, el Sereno, que interpreta la copla, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar El Sereno, una sardana de Josep Coll i Lligora. I ara continuarem amb una obligada de copla de Manuel Saderra i Puigferrer amb la copla Marinada, Gelosa, de 1950.

Era una magnífica sardana de Manuel Serra i Puigferrer, Gelosa. I a continuació tenim un dels compositors considerats simfònics, Fèlix Martínez i Comín, amb una gran sardana, Cant Trist, del 1947, que ens interpretarà la Cobla Sant Jordi.

Hem escoltat Can Trist, de Fèlix Martínez i Comín, i ara tenim una obligada tiple de Conrad Saló, amb la principal de la Bisbal, Gallardia, de 1994, amb el tiple solista Adrià Sánchez.

Era una gran sardana obligada de tible de Conrad Saló, Gallardia. I a continuació tenim una estrena del 2024 del compositor i director Marcel Sabater. És una sardana que es va estrenar a Banyoles a les festes de Sant Martirià i va ser la guanyadora de la ronda d'estrenes, precisament. Està dedicada a Manel Saderra i Puigferrer i porta per títol Manel. La interpreta la Bisbal Jove.

tancàvem aquesta petita selecció amb Manel, una sardana de Marcel Sabater dedicada a Manuel Saderra i Puigferrer, amb la Bisbal Jove.

Amics oients i sardanistes, acabem el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Avui ha estat un recull de sardanes dels darrers 25 programes. Confiem que aquesta selecció hagi sigut del vostre gust i que ens continueu acompanyant els caps de setmana a aquest espai de Ràdio Covelles dedicat a la nostra estimada música de cobla.

Per finalitzar el repertori d'avui, escoltarem una sardana del compositor Pere Mercader i Andreu, autor de més de 400 sardanes i un dels fundadors de la Cobla Salvatana l'any 1913. Va signar algunes de les seves obres amb el pseudònim de Joan Caldés. Escoltarem una sardana molt balladora del 1953 amb referència al seu poble, Escalenca, que escoltarem amb la Cobla Marinada. Acomiadarà el nostre programa. Bon cap de setmana i a reveure!

Hola amics, què tal? Qui us parla? Sinto Bell amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. Com sempre dic, és un plaer immens poder estar aquí un dia més amb tots vosaltres per passar aquesta bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5 FM. I avui farem un programa, crec que entretingut, poder serà una mica més alegre de lo normal, tampoc exagerarem gaire, però vull dir, sí, serà una mica més rítmic, i perquè ho puguem disfrutar, doncs mira, com sempre dic, i em repeteixo, i no pot ser d'una altra manera, comencem!

Yeah. Bueno, hem començat amb molta empenta, eh? Vinga, aquest parell de cantants que hem escoltat ara era el Toby Keith i la Mika Roberts, que ens cantaven Let's Get Theater. I ara a continuació escoltarem el Travis Beard, que ens cantarà Holding Heaven and My Heart Tonight.

Ui, molt bé. Sí, senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem el Trency Hudkins que ens canta Sweet.

Yeah. Bona veu aquest home, eh? Molt bona veu té. Vinga, després n'escoltarem un altre d'aquest senyor, del Travis, del Trency Hatkins. No, anava a dir una altra cosa, eh? Vinga, i ara a continuació escoltarem una cançoneta més tranquil·la que ens la canta el Tig McGrath i el títol de la mateixa és So Good Raider.

Bueno, molt bé, vinga. Doncs tornem a agafar una mica de ritme i ara tornem a escoltar el Trency Hatkins, que ens cantarà Howling One Swing.

Sí, senyor. Molt bé, vinga. Ai, el Trency Hatkins. Algun dia faré un especial d'ell perquè té moltes músiques i molt i molt bones, però que passa és que, esclar, hem de dedicar-hi tot un espai i encara no cobriríem moltes cançons bones d'ell. Vinga, i ara a continuació, doncs això, per anar mantenint així el ritme una mica més tranquil, però alegre també, escoltarem a la The Greatest Divers, que ens cantarà Pull Me Heart Vacancies.

I molt bé, sí. A continuació escoltarem el Terry Clark i que ens cantarà Even Good Better This... No, Twin to Do. Even Good Better Twin to Do. Anem-hi.

Ole, molt bé. Xula aquesta cançó que hem escoltat, eh? Vull dir, és enganxadora, eh? Sí, engresca, engresca. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Taylor Swing, que ens cantarà Old Song.

Bueno, us dic que era complicada aquesta cançó perquè era ràpida, és llarga i és molt cansada. I la gent que la ballava, doncs sí, que portaven un molt bon ritme, però també a vegades que no arribaven gairebé al final, eh? Però tot i això, també us haig de comentar que aquest cantant, el Brad Paisley, tenia una cançó concreta molt i molt ràpida que es ballava dintre del món country, dintre la gent que ballava country, que era el Topsoil, es titulava Topsoil. Aquí era més coneguda, o era més coneguda pel feat, i només us haig de dir que jo només l'he vist ballar a dues persones, a dos covellencs, el Raül i la Marga. Des d'aquí els envio uns records, ja no viuen a Cubelles, fa temps que van marxar, però aquestes dues persones eren els únics que ballaven aquest ball. Era molt i molt i molt ràpid i molt complicat, però bé, era molt agradable de veure'l, eh? Perquè quan ballaven aquests dos, vull dir, era un espectacle.

clar. Bé, ja està, he explicat així una miqueta la coseta aquesta de la vida i món country d'anys enrere, que avui en dia ja no es dona això. Vinga, a continuació escoltarem el Brox amb Doom, que ens cantaran Mi Maria, un sureño, anem-hi.

Ai, la Maria, la Marieta. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Brahms Bitter, que ens cantarà So Much For Pretending.

0: pretending.
1: Bueno, molt bé. Ai, vinga, i ara a continuació escoltarem a la Caroline Dom Johnson, que ens cantarà Heart Over.

Ui, bueno, xuto. Vinga, molt bé. A continuació escoltarem el Chasing Bailer que ens canta Little by Little.

Bé, amics i amigues, doncs, mireu, sense voler, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo, doncs, que us hagi agradat, que hàgiu passat una bona estona escoltant aquestes músiques country que només s'escolten aquí, eh? Com sempre dic, a Ràdio Cubelles. En principi, doncs bé, ja ho sabeu, eh? No és una altra la meva intenció de que us ho passeu bé, que passem una bona estona escoltant aquestes músiques, que les puguem disfrutar. I res, amics meus, qui us ha parlat en Cinto Bel, es despedeix fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé, que sigueu bons, sobretot. Adéu-siau!

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, amics i amigues, bon dia i bona hora. Salutacions cordials des de Can 60, tant del Cintobel, que es troba, com sempre, a la part tècnica, com de qui us parla. I avui aquest programa tractarem bàsicament dos temes, això sí, acompanyat en cançons. La primera és els 50 anys de l'actuació per primera vegada a Catalunya i també a l'estat espanyol dels Rolling Stones, van actuar a Barcelona, i també continuarem parlant del comerç i els oficis a Cubelles, en base a l'article o el treball que van realitzar l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs. I per parlar d'aquesta efemèride dels 50 anys de la vinguda dels Rolling Stones, agafo el diari El Punt Avui d'aquest passat del divendres 5 de juny, és a dir, de fa una setmaneta, un article signat per Guillem Vidal que diu «Aquell convuls primer cop amb els Stones», i amb un subtítol que diu «La banda britànica va debutar a Barcelona fa 50 anys amb Black and Blue, la Santa Espina, càrregues policials i pots de fum». I anirem llegint l'article aquest, això sí, combinat amb algunes de les cançons que van tocar els Stones, Ses Majestats Satàniques, aquell juny de 1976. I diu l'article que amb prou feina s'hi van estar 24 hores a Barcelona. Van aterrar a l'aeroport del Prat en un vol privat procedent de Lió el 10 de juny del 1976, poc abans de la mitjanit, i van tornar a fer les maletes, que traginaven ells mateixos, cosa inimaginable en l'actualitat, cap al següent destí de la gira, poc després de finalitzar amb Street Fighting Man, un concert de 100 minuts. El debut català dels Rolling Stones, amb corredisses prèvies entre grisos i peluts i pots de fum llançats per la policia des de fora, a les grades de la plaça de Toros de la Munt Monumental, del qual aquest pròxim dijous, dia 11, se'n commemoren 50 anys, però va coronar l'entrada de Catalunya en el circuit del rock internacional quan Franco feia 7 mesos que havia mort i el país anhelava tota mena de canvis. Gai Mercader, Barcelona 1949, l'home que va fer possible, ha decidit no concedir entrevistes aquests dies, al·legant que l'organització d'allò va ser un calvari i que reviure l'episodi el transporta als pitjors dies de la seva vida. Però el seu nom continua sent imprescindible per entendre com, finalment, el rock va arribar en un país on, malgrat la visita el 3 de juliol del 1965 dels Beatles i entre el 1973 i el 1975 de King Crimson, Queen o Lou Reed, era lluny encara de normalitzar-se. Si el Guy era capaç de dur els Stones, això volia dir que era capaç de dur-ho tot. Abans ja havia organitzat unes quantes coses, però els Stones representaven un trofeu de caça major, explica Jordi Novell, autor del recentment publicat Black and Cat de Rolling Stones, Barcelona 1976, amb fotografies del concert i l'arribada dels Stones a l'aeroport, inèdites algunes, amb fotografies de Francesc Fàbregas. El moment era delicat. Aquell any hi havia hagut ja manifestacions amb repressió, els fets de Victòria. Que a les portes de la Monumental hi hagués tants grisos era indicador que alguna cosa estranya estava passant. La policia tenia ganes de recordar qui era encara la força de l'ordre i això d'estomacar els peluts en aquells temps sortia de franc. Fem la primera estació, la primera pausa per escoltar, com deia, un dels temes que van tocar els Rolling Stones aquella nit del 10 a l'11 de juny de 1976. He triat 5 temes i els anem escoltant per ordre que van fer els Rollings en l'actuació de la Monumental. Comencem amb la cançó Honky Tonk Woman.

Vinga, i seguim amb aquest article signat per Guillem Vidal i publicat al Punt Avui el passat divendres 5 de juny sobre els 50 anys dels Rolling Stones, sobre l'actuació fa 50 anys dels Rolling Stones a Barcelona. Tot i que a Catalunya l'any 1976 no eren pocs els que encara veien el rock com una manifestació subversiva i els Stones com un símbol de la contracultura, el grup britànic, com assenyalava reiteradament en la premsa d'aquí i de fora, no passava, el 1976, 14 anys després de la seva formació, un moment particularment esplendorós. Black and Blue, un àlbum de 1976, el primer que feien amb Ron Wood, era vist com el disc fins a un cert punt exòtic d'uns multimilionaris i, més que un grup a la cúspide de la seva carrera, podia fer la impressió que els Stones eren un grup en vies de desaparició. Barcelona, l'11 de juny del 1976, amb els Smithers i John Miles de taloners i Billy Preston com a convidat, rebia, doncs, la primera última gira de Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Ron Wood i Charlie Watts, amb edats compreses entre els 29 i els 39 anys. Aquell concert era el somni d'un fan, diu Novell, sobre la iniciativa de Mercader de portar els autors de Satisfaction, cançó que aquella nit no van tocar. No van tocar a Barcelona en una única data estatal. Mercader va convèncer el mànager dels Stones, però hi havia un problema important. No tenia encara on fer-los actuar. En Guy, que ja havia organitzat uns quants concerts, veia que llogar cada vegada un local li costava molts diners, així que va trobar uns terrenys a Cambrils i es va proposar construir-hi un amfiteatre per a 25.000 persones on acollir-hi per primer cop els Stones i després tota mena de concerts, explica Novell. El calvari, en tot cas, tot just havia començat. El 5 de maig, només 5 setmanes abans del bolo, l'alcalde de Cambrils, pressionat per diferents sectors, va paralitzar les obres. Una projecció a Cambrils de la pel·lícula Jim Shelter, del 1970, sobre el concert dels Stones l'any 1969 a Altamont, en què un jove havia estat apunyalat, i la forta oposició d'un grup de pagesos cambrilencs, a qui l'organització sindical de Canet de Mar havia advertit que, per als interessos agrícoles, el primer Canet Rock havia estat un desastre, van acabar de fer avortar l'operació. El pla B eren uns terrenys de la Roca del Vallès, on aquesta vegada alguns es van fer un embolic amb el nom del promotor i imaginant que allò que s'hi celebraria seria un campament homosexual nudista, van omplir el municipi de cartells amb la confusa proclama «Gai 76, no». Recordem que el nom de pila del mercader és Gai. El pla C, ja amb l'ajut de la família Balanyà, la plaça de toros de les Arenes. I el D, ateses les deficiències tècniques del C, la plaça de braus de la Monumental, on finalment, l'11 de juny, quan passaven 20 minuts de les 12 de la nit, José Luchetti, els membres menys coneguts de la dinastia dels germans Luchetti, va presentar la banda per megafonia. Senyores i senyores, los Rolling Stones.

Acabem d'escoltar un altre dels temes que els Rolling Stones van tocar aquella nit del 11 de juny de 1976 a la Monumental de Barcelona, Angie. La banda, en el seu primer i últim concert, en una plaça de Braus, va engegar amb Honky Tonk Woman, a la qual van seguir cançons de l'àlbum Black and Blue, com Hey Negrita, Fool to Cry i Hot Stuff, a més de temes de la banda com You Can Always Get What You Want, Angie i Jumping Jack Flash. En acabar el concert, Guy Mercader, amb el vistiplau de Mick Jagger, que en l'inici del concert, atès l'emplaçament on realitzava, havia suggerit fer sonar el pas doble El Gato Montés de Manuel Penella, el Guy Mercader va punxar la Santa Espina. Era una sardana no prohibida, però sí perseguida, amb la qual el promotor va voler protestar contra les càrregues policials, assenyala Novell. En Guy va patir molt perquè tenia el grup, però no tenia el lloc. Hi havia una certa mala maror amb el preu de les entrades, que, atès l'elevat caixet del grup, valien 900 pessetes. Va rebre molta pressió per part dels mitjans. Va perdre-hi prop de 3 milions, el Mercader. Keith Richards, guitarrista de la banda, en veure'l tan enfonsat, va convidar-lo a sumar-se a la resta de la gira, durant la qual es va forjar una amistat. Avui dia, Mercader, retirat en una masia a prop de Girona, continua organitzant concerts de tant en tant. L'últim, fa uns dies, el d'Eric Clapton. Els Stones han actuat a Barcelona 7 vegades més i al cap de 64 anys de la seva fundació es mantenen en actiu. Foreign Tongues, el seu nou disc, del qual ja circulen dues cançons, es publica el 10 de juliol. Ron Wood actuarà a Rats Madat el 12 de setembre, però una nova gira dels Stones és improbable i Mercader està convençut que a Barcelona els Rolling Stones ja no hi tornaran a actuar mai més.

Brown Sugar, un altre dels temes que els Rolling Stones van tocar en aquella nit barcelonina. Bé, el diari El Punt Avui, d'aquest passat de divendres 5 de juny, a la portada parlava d'aquest concert de fa 50 anys amb el títol de Stones Meet the Monumental. A la pàgina 2 i una mica de la 3 hi ha l'article aquest que acabo de llegir, signat per Guillem Vidal. I a la pàgina 3 hi ha un article d'un periodista especialitzat en música, el Josep Maria Hernández Ripoll, que va estar en aquell concert del 11 de juny de 1976 al Monumental, i explica en un article titulat Una nit en negre, blau, punts suspensius i blanc, la seva experiència d'aquell concert en què va ser present. Deixeu-me dir que jo també vaig ser present, tot i que bueno, hi vaig anar perquè un amic meu em va regalar l'entrada, perquè si no m'hagués permès pagar les 900 pessetes que valia. Bé, si haguessin sigut els Beatles, potser hagués fet un esforç i hagués demanat un préstec. Però en qualsevol cas, doncs, vaig tenir la sort de veure els Rolling Stones, però ara el que es tracta, per acabar ja del tema aquest de l'efemèride aquesta dels 50 anys dels Stones a Barcelona, llegir aquest article del Josep Maria Hernández Ripoll, que diu Ses satàniques majestats. Amb aquest suggeridor títol es feia molt complicat que un xaval de l'època es resistís a anar al concert del debut dels Stones a Barcelona. Teníem el cap ple de tota mena d'històries i rumors sobre aquesta banda de rock a la qual tothom, mitjans de comunicació inclosos, situava en el costat fosc i perillós de la vida. Des que es va anunciar, i a pesar dels canvis d'ubicació que va tenir, es va convertir en un irresistible pol d'atracció, en una imaginada versió domèstica de festivals com el d'Altamont, al qual havíem assistit a través de la pantalla del cinema. No hi havia dubte, era imprescindible anar-hi, gratar-se la butxaca i pagar les 900 peles de l'ala que costava l'entrada. Per sort, el dia abans de l'actuació, Servidor celebrava els 18 anys i l'àvia Pilar, que el cel sigui, em va regalar un bitllet verd per comprar el tiquet i prendre una cervesa amb els 20 duros sobrants. I vaig anar sol, l'aventura és l'aventura, en deia. Entrar al Monumental ja va suposar tota una odissea. Els grisos havien tancat les tanques metàl·liques de la plaça, la primera frontera per accedir al recinte, i amb la solidaritat d'unes quantes ànimes igual de desesperades que jo, a punt d'entrar en pànic per si ens quedàvem fora, vam haver d'enfilar-nos per una de les portes exteriors mentre els policies ens escridassaven i ens amenaçaven incapaços d'aturar-nos. Va valer la pena, no ens quedaríem sense concert, per molt que intentessin tallar-nos les cames. A dins ens esperava el paradís, una sensació de llibertat difícil de transcriure i molt complicada d'entendre 50 anys després. La gent, 11.000 ànimes, desitjant la sortida de Mick Jagger, Keith Richards i companyia. El perfum d'herbes vàries, la flaire d'humanitat, de suor, d'impaciència, la calor, l'energia que t'envoltava, la màgia que es va crear entre els que ens estrenyíem sobre la sorra, el rovell d'ou. Ara em paro, m'aturo, perquè si no acabarem l'article i encara en queda un parell de cançons. Escoltem una altra de les que van tocar els Rolling Stones abans de continuar amb aquest article de l'Hernández Ripoll. Jumping Jack Flash.

I vinga, continuem amb la part final de l'article. Diu, l'espera es va fer molt llarga, eterna, també per la fumera provocada per la policia que descendia com una boira grades avall, també per les actuacions dels taloners, que no van aconseguir encendre la curiositat d'un jove que somiava veure els Stones en directe, en carns i ossos, escoltar peces mítiques, emblemàtiques, que havien marcat en ferro roent la seva adolescència, que les toquessin allí davant dels meus nassos sense filtres enllaunats. Aquesta era la mare dels ous, fumar-se un bon catxarro i deixar-se portar per temes coneguts i per altres de nou inclosos en el disc que presentaven en aquella gira, el Black and Blue, un àlbum que m'havia comprat uns mesos abans per anar fent boca i que no m'havia acabat. No m'havia acabat d'entrar, potser perquè flirtejaven massa amb altres ritmes com el reggae o l'ska. Queda clar que aleshores era molt més purista que ara, quan el mestissatge, la fusió i altres barreges estilístiques arriben a ser del tot inversemblants. Total, que els Stones van sortir a l'escenari. No recordo si encara era clar o ja era fosc. Només recordo la sensació que em mancava l'aire, en part produïda per la gran polseguera que es va aixecar quan tothom es va posar dempeus alhora. Ja hi érem, allà, en la quarta filera, per la impossibilitat d'avançar més, seguint el ritme, deixant-me portar pel rock and roll en la seva màxima expressió. Sentint les notes del baix de Bill Wyman o en l'estómac, notant com el bombo de Charlie Watts em feia vibrar el beat, com la guitarra de Ronnie Wood em perforava descaradament els tímpans, allò era l'èxtasi, la glòria. Una experiència còsmica que va durar 100 minuts, poc més d'una hora i mitja. Es va fer curt, molt curt. Un parpelleig de marxa en estat pur que encara sobreviu a la memòria. Aquella va ser una nit en negre i blau, però va acabar sent una nit en blanc. L'embranzida agafada en aquells minuts de fervor, afegida al fet que vaig conèixer unes noies d'Albacete que havien vingut expressament pel concert, van ser les causants d'una matinada gloriosa i impossible d'oblidar. Escriure aquestes línies em fa conscient que d'allò han passat 50 anys, mig segle, com qui no vol la cosa. Però ens hem de conscienciar tots plegats que a partir d'ara comença a fer 50 anys de tot, fins al final. I fins aquí, doncs, aquest article del Josep Maria Hernández Ripoll i fins aquí, doncs, els comentaris que he llegit sobre aquesta actuació, repeteix una vegada més, dels Rolling Stones a Barcelona fa 50 anys. Però per tancar el tema, escoltarem la darrera cançó que van tocar allà a la Monumental, Street Fighting Man.

Vinga, deixem els Stones i ara passem a un nou capítol del que estic comentant cada setmana, el comerç i els oficis a Cubelles, un treball realitzat pel Xavier Martínez i l'Antoni Pineda a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Avui toca parlar dels barbers. Diuen que la feina del barber, tallar cabells i fer barbes, era considerat antigament una professió secundària. Ofici inicialment itinerant, els barbers anaven per les cases amb una bacina, una ampolla d'aigua i les eines i treballaven normalment al mig del carrer. Fins a finals del segle XIX, quan va ser prohibit per llei, els barbers realitzaven sagnies i extraccions de queixals. Les fonts orals confirmen que els barbers de Cubelles no van desenvolupar aquestes activitats, almenys durant el segle XX. Els barbers cubellencs només atenien homes, car les dones es rentaven el cabell i es pentinaven a casa usant rodets de ferro. Els senyors acostumaven a passar un cop per setmana a fer-se la barba i un cop cada dos mesos a tallar-se el cabell. Tots els barbers treballaven a dins de llurs locals i només fins a la dècada dels 20 algun barber de fora del poble va afaitar el vell mig de la plaça de la vila. Segons la tradició, Sant Tos era un sant molt pelut. Aquell qui té la seva onomàstica el 19 de juny era invocat pels barbers com llur patró amb l'oració diària. Sant Os gloriós, feu que tothom sigui tan pelut com vos. Un altre sant que feia costat, aquells que treballaven el cabell, era Sant Onofre, un rei retirat a una cova a fer penitència que es deixà tan llargs cabells i barba que li arribaven als genolls. Els refranys que la saviesa popular dedicar als barbers foren «Barber mut mai sia conegut», «Barbers i sangradors a l'infern de dos en dos», o bé «Tres sastres, tres sabaters i tres barbers», 9 xerraides i 18 mentiders. L'aparició de l'ofici de barber a Cubelles es documenta a partir de l'any 1924. De sobte en van aparèixer 4, per això d'ells en parlarem després d'escoltar el Sisa amb la cançó L'home dibuixat.

Vinga, ara ens diuen que de sobte van aparèixer uns quants barbers entre el 1924 i el 1940 o 50. Josep Soler i Creus, a la plaça de la Vila, a prop de Cal Escalló, hi figura inscrit des de l'any 1924 fins al 1934 en Josep Soler i Creus com a barber. El seu ofici li propicia el sobrenom de Pepet Barber. Malgrat que oficialment inicia l'activitat el 1924, el 6 de gener de 1895, la relació dels Mossos de Lleva declarava l'ofici de barber. Talment apareix en el llibre de batejos de 1917. Josep Catllà i Mercader. A la part alta del carrer Major, concretament el número 5, però amb l'entrada pel carrer Narcís Verdagí, des del mateix 1924 oferia amb l'alta municipal els seus serveis com a barber en Josep Catllà. Amb dues butaques per atendre els caps i les barbes dels clients, en Catllà fou l'únic dels que es donaren d'alta el 1924 que arribarien més enllà de 1945. El Josep Catllà no contractà aprenents i la seva filla, la Maria Catllà, l'ajudava remullant barbes. S'ha pogut verificar que ja hi treballava abans de 1924, car el 1919 hi apareix en el llibre de batejos com a barber. Josep Mestres i Avinyó. Qui seria alcalde de Cubelles per l'Esquerra Republicana de Catalunya, partit que li té dedicat el casal a la seva memòria, i director del Cor l'Espiga, regentà una barberia al carrer Major 15 d'ençà 1924. Conegut com el mestre Torrents, aquest ofici li durà fins al 1925. Durant els anys 1917, 1928 i 1929 va presidir el Círcul Covellenc. Pere Màrtir, Socies i Creus. El quart barber que es declarà l'any 1924 fou en Pere Socies, qui treballaria al carrer del Mig 22 fins a l'any 1936. Era conegut com el Pere de Cal Màrtir. Entre els anys 1920 i 1931 apareix el llibre de matrimonis com a testimoni manifestant l'ofici de pagès. Això confirmaria el fet que molts barbers afaitaven per les tardes, un cop tornaven de les feines del camp. Joan Montaner i Travé. L'any 1934, el mateix en què va presidir el Círcul Covellenc, en Joan Montaner obrí la barberia a l'11 del carrer de Sant Antoni, a tocar de l'actual forn Vilamajor, avui número 13, i davant la porta de Cal Travé, activitat que va desenvolupar fins al 1942. El qui era marit d'Elvira Rossell tenia un taulell de marbre i dues butaques a la part baixa de la casa, mentre que l'Elvireta tenia el taller de modista al primer pis. I fins aquí aquest capítol d'avui del comerç i els oficis de Cubelles. Ara escoltarem música i, en primer lloc, els Beatles amb un tema de l'àlbum Help, en concret, I Need You.

porti ella de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me,

Vinga, i ara a continuació escoltem la cançó que va servir de banda sonora de la pel·lícula de Sting, El Golpe, a càrrec de Scott Joplin i la seva orquestra, The Entertainer. Ja l'he

0: Bé, doncs amb aquest tema arribem al final d'aquest programa. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Senyors i senyors, com esteu? Aquest és el programa de A 50 del 60, aquí a Ràdio Covelles, que fa, veieu, molts anys i panys. Doncs, no us agradaria escoltar a la Glòria Estepan? Doncs provem-ho. Per què no anem amb una cançó que aviam deixa'm mirar la llista, que diu Bad Boy, Bad Boy.
1: My place?
2: Not tonight. I think I'd rather take a walk.

Quina marxa, eh? Aquesta és la Gloria Estefan. I ara ens diu una cosa que diu: oye mi canto, aviam si té més marxa o no tanta, ho ha recordat a la seva manera. Oye mi canto, i ho diu així. Ràdio Covelles.

Oye, mi canto. Això, l'especial de la Gloria Estefan. Oye, mi canto. I després, amb aquesta marxa no la podem deixar estar. Hi ha una que diu... Un, dos, tres. I continuem amb la Gloria Estefan amb aquest especial monogràfic aquí a Ràdio Cubelles, a 50 dels 60. Vinga. One, two.

Un, dos, tres, Gloria Estefan. I ara es diu una cosa, jo el vi mai, Gloria Estefan amb la seva marxa, i aquí no podem deixar de banda, aprofitem avui, jo el vi mai.

I això sí que se'n diu marxa amb totes les races, aquí, la Gloria Estefan. Don't wanna love you. Vinga. Sometimes.

I amb aquesta cançó els diem adeu fins a la propera. Això era la Gloria Estefan. Fins ara. Adeu.

0: Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: A l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
4: Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
3: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocir.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, han donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
2: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
0: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, en bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
3: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
0: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
2: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que, com diu la tresorera, coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser a principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència.

0: es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
1: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos. La parròquia de Santa Maria organitza un any més la processó de Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. Aquest dissabte a la tarda, a més, l'acte catòlic permetrà visitar l'interior de l'ermita de Sant Antoni. Concretament, aquest dissabte, 13 de juny, la parròquia de Santa Maria ha anunciat que, com cada any, celebren una missa i una processó dedicada a Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. L'acte aquest any arrencarà a les 6 de la tarda amb la missa a l'església i després se sortirà en processó cap a l'ermita del Sant, situada al carrer de Sant Antoni, i allà es farà la benedicció dels panets tradicional. A banda dels actes religiosos, la cita també és una oportunitat per veure l'interior de l'ermita de Sant Antoni, que habitualment està tancada.
2: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
3: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada, dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes amb les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
2: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
4: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, ¿vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals. Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
2: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.

0: El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
0: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O. de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
2: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a el que era el cinema negre clàssic, i llavors volem dedicar algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
0: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de la subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, o sigui, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que diguem han sigut capdals al món de la novel·la negra tota la història.
0: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat, amb projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciudad de Sombras, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
3: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant, doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
4: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, ens convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
0: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival. El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
5: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concilia i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
6: Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la Ronda Francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués.
7: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada el moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
6: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al vol de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs, una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França. El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
8: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
6: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs diem hola al programa La Maleta a la Guspireta, qui us parla, la Txell Marcilles. Que com ha anat la setmana? Espero que bé. Aquí doncs ja sabeu que sempre respirem bon rotllo i positivisme amb el programa d'avui. Doncs us he portat artistes d'abans i d'avui. Ai, aquests temps, canvis de temps no van bé per la gola. I llavors hem començat amb el Bill Fury, aquesta cançó la vaig descobrir l'any passat a l'Screaming, després us parlaré d'ell, que avui tenim aquesta setmana, tenim l'Screaming, que comença dilluns, dia 8, i acaba, a veure que miro el calendari, el dia 14, a Fontcarrer Esmorza, acaba el diumenge, ui, estic fatal, eh? I res, això, després us parlaré de l'Screaming, i hem començat el programa d'avui amb el senyor Billy Fury, ja us he dit, amb Gonna Type a Letter, espero que us hagi agradat. És molt xula aquesta cançó, l'he punxat moltes vegades i l'he ballat també moltes vegades. I després tenim, avui tenim diverses cançons d'un cantant que m'encanta, ja us diré quines són, però ara la següent que tenim es diu el senyor J.D. McPherson. Aquest senyor ens va acompanyar l'any passat a Barcelona, com alguna vegada us he comentat, i els que van tenir sort de veure'l, doncs espectacular. I res, us deixo amb aquesta cançó que m'encanta, bueno, totes d'ell, es diu Wolf Teeth, escoltem-la i gaudim del J.D. McPherson.

I diem adeu al senyor J.D. fins després, perquè no marxa, ens acompanya durant tot el programa d'avui, i amb Wolf Teeth, dents de llop. I ara passem amb un altre senyor, es diu Johnny Burnett, aquest sí que és de més antic, i amb una cançó que m'encanta també, que l'hem ballat moltes vegades, que es diu All By Myself. Escoltem-la. Ah, espera, sí, ara. És que no vol començar el senyor Johnny Burnett. Ara.

Doncs el By Myself del Johnny Burnett. I ara passem a una altra cançó, perquè ja us he comentat abans que aquesta setmana tenim a l'Screamin a Calella, no és Calella de Palafrugell, és l'altra Calella, i l'any passat vaig poder gaudir d'aquest espectacle, vaig ser una afortunada, vaig anar divendres, dissabte i diumenge, tot i que comencen dilluns i acaben diumenge. No vaig estar el dia que va venir la filla de la llegenda viva, que és el Bill Haley, va venir la seva filla el dijous, jo vaig anar el divendres, i era un espectacle, o sigui, hi ha diverses localitzacions, perquè us feu una idea, passa en un hotel i després en una fàbrica, i passa, doncs, diguéssim, a dins de l'hotel, a la part de dins de l'hotel, aquests hotels així de pel·lícula, no? De la part de dalt de les nostres terres, que són la majoria per dins, hi ha la piscina, tots els balcons enfocats a dins a l'hotel, doncs allà fan jams i fan mogudes, punxades, tot el dia. Tot el dia està escoltant rock and roll. Això és el que a mi em va encantar, 24 hores escoltant rock and roll. Menys estona que dorms, clar. Va ser espectacular. I després els artistes internacionals que van venir, també van venir els d'aquí de la Terra, els Sirex, que també van tenir molt de públic, i també vam tenir el cantant, l'excantant de Delta Bombers, el Chris, un espectacle. En fi, que val molt la pena, si podeu anar-hi, doncs no sé si queden entrades, però jo l'any que ve m'ho organitzaré millor i aniré tota la setmana, i així gaudirem de rock and roll a full. Dit això, doncs això, dins del festival aquest a Calella, el High Rockabilly al setembre aquí a Calafell, tenim del rockabilly, tenim diversos tipus de ball, el rockabilly, el jive, el rock and roll de sempre i el stroll, que són ball en línia, que també és molt bonic de veure i ballar-lo, i després està el bopping, que amb aquesta cançó que us posaré ara, el Hanover Blues, es pot fer bopping, és només una muda de peus com picant amb els peus. Mireu a internet, es diu Bopping i val molt la pena. Us deixo amb ell, Hangover Blues. A veure si sona, avui està fallant això, tu.

Hangover Blues, per ballar una mica de popping els que anem a Calella. Jo que sé, n'hi puc anar, que treballo, però m'hagués encantat anar. Ara tenim el Grans, ja sabeu que dins del programa de la maleta sempre m'anava a portar a l'Elvis Presley, és el meu gran ídol, és el pare de tot, com a l'Odin, el padre de todos. I doncs això, és una cançó que m'encanta, no la porto molt sovint per no cremar-la perquè és super famosa, però per això, perquè s'ho mereixen els oients de Ràdio Cubelles, doncs, és una cançó que m'encanta, Jailhouse Rock, no té més presentacions sinó que escoltar-la i gaudir-la i ballar-la si és possible. El gran, l'Elvis, el rei, Jailhouse Rock.

Diem adeu al rei del rock and roll, a l'Elvis Presley, i després tornem a escoltar una cançó d'ell, perquè ja sabeu que m'encanta i depèn de com tinc el dia, poso una, dues o tres, les que necessiti, perquè transmetre aquest bon rotllo amb ell. I ara passem a un altre gran, ja l'hem escoltat abans, us he dit que és un que ens acompanya, una llegenda també, jo crec que passarà a ser una llegenda, evidentment no com el gran del pare de tots, sinó el J.D. McPherson. Una altra cançó que m'encanta, el videoclip el vaig veure fa una setmana, perquè em vaig posar més a descobrir aquest home, no només a nivell d'escoltar-lo de música, sinó que veure els videoclips, veure'l en directe, i m'agrada molt investigar doncs, les coses que no sé i que em motiven, això està bé. I en aquest cas vaig veure aquest, és espectacular aquest videoclip, és un matrimoni rockabilly en blanc i negre amb el seu bebè i estan allà doncs, cuidant el bebè i gaudint del rock and roll i ballant junts, no? És espectacular i vestits de l'època evidentment. Molt bonic, us el recomano 200%. Escoltem el J.D. McPherson amb Let the Good Time Roll.

Espectacular el J.D. McPherson amb Let the Good Times Roll. I ara passem a l'any 58, al Mel Dorsey ens gaudia de Little Lil, aquesta cançó que l'hem gaudit moltes vegades ballant, i us deixo amb ella, el Mel Dorsey, Little Lil.

Little Lil amb Mel Dorsey. I ara entrem ja a la recta final del programa i doncs tenim la penúltima, una altra del rei del rock and roll, que m'encanta, surt amb una pel·lícula, no me'n recordo el nom, que és el que té Sedori, ja us ho dic, i per això està el Sant Google, i en aquest cas la cançó és espectacular, Return to Sender. Veure'l amb ell ballar aquesta cançó i estar amb aquella planta que té quasi de 1,90 m és un espectacle. Escoltem el gran Elvis Presley amb Return to Sender.

0: Doncs diem adéu al senyor Elvis Presley i ara ja entrem ja al final del programa a dir-vos que ha sigut sempre un plaer. Ja sabeu que si no teniu res més a fer i teniu ganes de fer una volta, podem anar a l'Screamin a Calella. Allà tindrem música de rock and roll i de l'any dels anys 50 la gent et trasllades directament a aquella època. I si no, ens quedem per aquí gaudint de la música també, escoltant Ràdio Cubelles, o si no, posant-nos la música des de l'Spotify o des d'on vulguem. La qüestió és passar-ho bé i tenir sempre bon rotllo. I marxem amb ella que és la Brenda Lee, una gran també de l'època, amb una cançó que es diu Sweet Nothings. Ens escoltem la setmana que ve, espero que gaudiu de tota la setmana, tant si esteu a l'escrivint com si no, i una abraçada ben forta i salut i rock and roll, fins aviat.
1: Honey. All right.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio. I serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
4: Molt bona tarda. Això és el Cubelles no és ràdio de Ràdio Cubelles. Us parla el Xavier Borrell. Estem molt contents perquè cada vegada estem més a prop del Cubelles Noir i per fi ja podem fer, ja us podem anunciar algunes novetats de les que tindrem. Ahir vam presentar la nota de premsa de l'avançament del festival i això és el que vam dir i el que podem explicar fins ara. Cubelles Noir 2026, del 27 al 30 d'agost. 4 dies per descobrir les noves mirades del gènere negre i homenatjar el cinema negre clàssic. Cubelles, juny de 2026. Del 27 al 30 d'agost, Cubelles tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra amb una nova edició del Festival Cubelles Noir, dedicat al cinema negre clàssic. Durant 4 dies, escriptors, lectors, professionals de la cultura i amants del gènere negre es trobaran per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el 10è aniversari l'any passat, el festival afronta aquesta nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a Catalunya. La programació de 2026 aposta per combinar noms consolidats amb noves veus, alhora que amplia la reflexió sobre les múltiples formes que adopta avui la narrativa de gènere negre. La Biblioteca Mossèn Joan Amigó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els principals escenaris d'un programa que arrencarà amb la projecció del curtmetratge El Mètode M.O. de Rocío Juárez i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Entre els convidats destacats d'enguany hi haurà autors i autores com Aro Sáenz de la Maza, Rafa Marero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Lainez, Alexandre Escrivá, Paco Gómez Escribano o Arancha Tuxell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels moments més especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la Trajectòria dins la novel·la negra en un reconeixement a la seva aportació al gènere al llarg de les dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. La relació entre literatura i audiovisuals també tindrà un paper destacat amb la projecció del primer capítol de Ciutat de Sombres, adaptació inspirada en les novel·les d'Aro Sáenz de la Maza, així com amb diverses activitats que exploraran els vincles entre el cinema i la narrativa criminal. Fidel a la seva vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Centre de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca, afegint una vegada més la dimensió teatral a la programació. La jornada de dissabte culminarà amb el tradicional lliurament dels premis del festival que reconeixen les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una aposta que continua reivindicant la visibilitat femenina dins del gènere. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles, la Biblioteca Municipal, patrocinadors i diverses entitats culturals, el Cubelles Noir també manté el seu compromís amb la difusió de la literatura negra i la promoció de la cultura com a espai de trobada i reflexió. Durant 4 dies, Cubelles es tenyirà novament de misteri, investigacions, personatges inoblidables i històries capaces de mantenir els lectors en suspens fins a l'última pàgina. Bé, això és el resum a la nota de premsa de l'avançament del Cubelles Noir 2026. Dir-vos que aspirem a fer moltes coses xules, a tenir molt atrets o de cinema negre clàssic. Volem a veure si aconseguim tenir bobines com aquestes, tires de pel·lícula penjant, no sé què ens ocorrirà. Però bé, en tot cas, serà el festival un any més molt entretingut, molt d'acord amb el que és la literatura negra i una mica la literatura en general. I res, que esteu tots convidats a venir del 27 al 30 d'octubre a Cubelles.
1: Cubelles no és ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
5: Hola, què tal, com esteu? Avui tenim un llibre de relats molt xulo, Tries invisibles, de Mercè Pujades Cid, i el primer de tot, saludar-la. Què tal, Mercè, com estàs?
6: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
5: Bé, com va ser fer aquesta tria invisible de relats? Ho tenies pensat tots ells per compilar-los o eren coses sueltes que tenies per allà?
6: Doncs la veritat és que jo sempre he escrit relats i quan diguéssim el projecte es va formalitzar, jo vaig enviar a la Maria i al Manel de l'editorial aleshores un tastet, uns 4 o 5 relats per a veure si els interessaven. Quan em van dir que sí i em van demanar si en tenia més, doncs llavors sí que els hi vaig enviar els que jo creia que podien formar part d'un recull i que entre ells tenien alguna cosa en comú i diguéssim que podrien formar això, no? Un conjunt amb una idea general.
5: I a més veig que hi ha de diferents mides, sobretot perquè també tu ets especialista en microrelats, no?
6: A veure, sí, n'hi ha de diferents mides. El central és el més llarg. I després n'hi ha d'altres, doncs, que poden tenir una pàgina o poden tenir 3, 6, depenent, no? Quan començo a escriure un relat no penso en la seva extensió. El que faig és, jo no em poso a escriure fins que els tinc acabats, diguéssim, dins del meu cap, fins que sé cap a on vaig i el que vull explicar. I llavors quan m'hi poso, al final se m'imposa. Arriba un moment en què m'adono que el que volia dir ja ho he dit i, per tant, allargar-lo seria inútil, no? Seria repetitiu, avorrit, potser fins i tot, i llavors és quan l'acabo, eh? O sigui, la llargada mai la sé. Sé com serà el conte, sé al final, però la llargada és una incògnita també per mi a l'hora d'escriure.
5: Tens, una vegada acabat el llibre o quan el llegeixes o alguna cosa, hi ha algun tema que tinguis en comú amb tots ells?
6: Sí, jo crec que sí, que tots, cada conte és una història diferent, està explicada d'una manera diferent, amb un narrador diferent, potser també amb un temps paral·lel diferent, però tots tenen en comú en què els seus protagonistes viuen una mica al marge, fan, diguéssim, que no fan el que s'espera d'ells, sinó que tenen a lo millor alguna fantasia paral·lela en la qual habiten, o una manera d'afrontar la vida, doncs, que els hi ve una mica

0: diguéssim que trec la llavor, la llavor sempre em ve de fora, de l'exterior, d'observar alguna cosa que em sorprèn, d'escoltar alguna conversa o que m'expliquen alguna cosa que dic, ui, no? Normalment no prenc notes, m'ho quedo en el meu cap, i si al cap d'un temps encara li dono voltes a allò que he escoltat o allò que he vist, vol dir que allò pot ser una història interessant o una història que m'ha inquietat a mi, i llavors a partir d'aquí començo a treballar-la. Però mentalment, jo no m'assec a escriure fins que sé el que vull dir i sé la història que vull explicar. Això no vol dir que la tingui acabada, eh? Quan començo a escriure faig provatures, miro qui ha de ser el narrador, la reviso, la canvio, però quan m'hi poso ja sé on vull anar. Per això per mi és molt important, no puc seure i provar, no? I provar a veure què sortirà. Per mi això és molt complicat, si no.
1: I per què el títol de Tries Invisibles?
0: El títol, la veritat és que em va costar molt, eh? Va ser del darrer que vam fer. Em va ajudar també la meva editora, li anava proposant títols. Tries perquè jo crec que tots els personatges, tots els protagonistes fan una tria. De fet, sempre la fem tothom, no? Vivim i anem triant, això sí, això no. I Invisibles, en aquest cas, perquè moltes vegades aquestes tries són ocultes per la resta del món, però també a vegades pels propis protagonistes que no saben, no? No són conscients del que estan fent moltes vegades. I per això, no? Perquè potser se'ls fan visibles al final de la vida, però mentre les trien potser no són tan conscients del que fan.
1: Mercè, parlàvem fa poc amb una escriptora colombiana que fa prosa com realisme màgic, que es deia que ella la millor manera de fer com poesia era fent prosa. Era la millor manera d'expressar-se. Per tu també, diguem que els relats tenen algo de poesia, és la millor manera d'expressar-te. Creus que dius algo amb els relats que no podies dir amb una prosa, amb una novel·la?
0: La veritat és que a mi els relats és un gènere que sempre m'ha agradat molt, soc molt lectora de relats i la poesia a mi em fa molt de respecte, eh? Jo soc lectora de poesia però no n'escric, però sí que és veritat que el relat amb la poesia potser tenen en comú aquesta, a veure com t'ho explicaria, l'essència, no? Per mi és com l'essència del que vols explicar, eh? Per a mi un relat, diguéssim que per la seva extensió el puc treballar molt més, el puc acotar, i també és veritat que això m'obliga a vigilar el que dic en cada línia, amb la paraula justa. M'agrada escriure d'una manera força escèptica, diguéssim, sense floritures, i això crec que el relat m'ajuda a que fons i forma encaixin.
1: Hem entrevistat unes quantes vegades a l'editora de les Hores, a la Maria, i sempre parlàvem de que no tenia autors locals. I va dir, per fi ja tinc una a la que pots entrevistar. Què et sembla aparèixer amb aquesta editorial?
0: Bé, soc la tercera. Ja, okay. L'altre dia vam fer 9 anys. Sí. I sóc la tercera autora, diguéssim, catalana. Bé, jo sóc on volia ser, la veritat és aquesta. Segueixo les Hores des que van començar. És una editorial que sempre m'ha interessat moltíssim el que publica. Crec que encaixa en el meu perfil, amb les meves inquietuds, eh? Ells parlen sempre els seus llibres parlen de la vida, parlen de temes molt, molt mundans, en el bon sentit, molt humans, i quan vaig pensar en enviar els contes a algú, ho tenia molt clar que havia d'enviar-li a les Hores. O sigui que jo estic encantada de que m'entrevistis com a autora de les Hores.
1: Molt bé, molt bé. Doncs recordem, Tries Invisibles, Mercè Pujadas Cid, publica l'editorial Les Hores. I moltes gràcies per estar amb nosaltres avui, Mercè.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Soc el Quimet. Us recomano Cubelles Nord Ràdio, o si no, patireu.
1: Tenim més coses. El Marcial García fa una de les seves recomanacions. A més,

my manager be tripping and stuff, talking about we

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que comencem una nova edició d'aquesta bogeria de màquina del temps. I ho fem amb cròniques, programa especial, cròniques musical. I ho fem així de bé amb el Bryan Adams, això és la màquina del temps. Have you ever really loved a woman? Genial, el Bryan Adams, sense punts de l'FM, Ràdio Cubelles. Avui, cròniques musicals.

d'un tema ens anirem a un altre, a un altre grup també que ens agrada especialment aquí a Ràdio Cubelles del 107.5 de l'FM. I després del Bryan Adams ens anem cap als Texas A1, You Want.

Cròniques musicals avui. Programa especialíssim, i és que cada setmana ho és. Que gran, el Barry White. Això és la màquina del temps.

la veu genial del Barry White aquí sonant al 100% de FM Radio Guayas. I és que volem que siguis Hyde, Hyde, sempre endavant, sempre cap avall, Lighthouse Family, Hyde.

avui disfrutant d'aquest programa especialíssim. Personalment, un dels temes que més m'agraden, Like a Family. Però no es queden enrere els Billys amb aquell genial tema que segur que serà la teva o la teva banda sonora original de la teva vida, Too Much Heaven.

una crònica musical, saltem una altra. Carita de Beth Goes On, un altre dels grans temes que avui, amb aquest programa especialíssim, hem d'estar sense cap mena de dubte.

I ens anirem amb The Mamas and the Papas, aquell California Dreaming. Recorda que això és la màquina del temps. Música per somiar, música per recordar.

0: Grans temes aquí, sense cap mena de dubtes. Em presento, sóc el Fran Recio, abans Enigma 03. Perquè també la música, doncs, és misteri. Marvin Gaye, What's Going On.
1: Hey, what's up, man? Brother, what's up?
2: This is a groovy party, man.

I és que aquí a la teva ràdio cap tema és inusual. Perquè ens agrada la diferència, però ens agrades tu. Un programa totalment diferent, la música que no trobaràs a cap altre lloc.

I és que aquest tema el podria escoltar una i altra vegada. Again, again. Genial, el Tom Jones, aquest tema que ens porta moltíssims records, inclús de sèries televisives. Again and again, Noah.

cançó, darrera cançó, música, to, suau. Ràpid, intel·ligent, tots els estils aquí a Ràdio Cubelles. Aquest programa només per tu, per somiar, per recordar la màquina del temps. I ens anirem amb el Cat Stevens, set, Lisa.

Lisa, Lisa, tots els noms tenen cabuda. Love is around, és que l'amor és a tot arreu. Guet, guet, guet.

genials, els Wet Wet Wet. Però que millor per recordar que la Donna Summer amb aquell gran tema, genial tema de She Works Hard.

0: must be choking.
1: Però ja sabeu que aquesta màquina, aquesta bogeria de màquina del temps, va com vol.
0: Okay, so you got a car.
1: The Cardigans.

de Cardigan, si us en recordeu d'aquella imatge més sinistra dels The Cure, per suposat, com oblidar aquest gran grup. The Cure, Close to Me.

0: és que anem arribant al final d'aquest programa. La setmana que ve, que ve, molt més. Però ens acomiadarem d'una bona manera i ens acomiadarem amb els James Brown, amb aquest programa especialíssim, Cròniques Musicals. Ens acomiadem, com dic, James Brown i el seu Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three.

I és que no hi ha temps per més. Això ha sigut la teva màquina del temps i les cròniques musicals.

Una chica Katie Bau, We Gon Dance Tonight. Que no te muevas.

Veus com em marxa? Mr. People. Seek for short age. Espero que t'encanti. Estàs en música, en concert.

0: espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu.
1: Això és bona onda!
2: Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum.
0: Benvinguts a la bona música.
2: DJ Junior Vera.

molt bona nit, família, i gràcies per estar una nit més amb nosaltres. Avui us presentarem la nova web que hem fet pel programa. bonaonaradio.com. Repeteixo, bonaonaradio.com. En aquesta web trobareu tota la informació del programa i, sobretot, podreu demanar el vostre tema pel pròxim programa, enviar una dedicatòria amb molt de love per aquesta persona important que teniu o votar les diferents sintonies que tenim al programa. Així que us esperem. Som-hi!

i us recordem a tots el nou Instagram del programa, bonaona.radio. A tots els que ens seguiu, entre tots els que ens seguiu, sortejarem la nova samarreta del programa. Atenció! Així que vull veure aquest Insta ben ple.

I recordeu, les peticions que vulgueu fer les podeu enviar a través de la nova web de bonaonaradio.com.

0: estoy viendo.
1: Puja la temperatura al programa. Així que recordeu, vull aquest Insta ple, ple de gent amb ganes, amb flow i amb molt bon rotllo. Així que recordeu l'Insta del programa bonaona.radio. Anem omplint-lo entre tots.
0: Sí, mami, ven acá, que te voy a decir dos o tres cositas. Vaya, sí me gusta.

recordem la nova web del programa. BonaOnaRadio.com.

us recordem l'Instagram del programa bonaona.radio. Esperem anant omplint-lo a poc entre tots. I us recordem que entre tots els que us subscriviu sortejarem la samarreta més cool de l'estiu, la samarreta del programa. Així que ja sabeu, ajudeu-nos, subscriviu-se i atents als propers sortejos que farem.

I ara sí, família, marxem. Moltíssimes gràcies per escoltar el programa d'avui, per la vostra companyia i sobretot per deixar-nos emportar nosaltres una nit més. Fins al proper programa, família. Salut!

0: Sí, tú. Te estoy hablando a ti. Te ves, pero bella.
1: Te está mirando.

0: How did I get here?
1: Raven.
2: Hey, Raven.
3: Hola, Javier.
1: Hey, Ray.